0: però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
4: Let's start playing covers.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
7: i a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts, a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
2: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

yapıyorlar?

0: Sanquirze, radiosanquirze.cat. Una vegada hi havia un programa de ràdio.
1: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
0: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
2: Miro la meva boca.
0: Andreu Cistella, el Pauet.
3: Ah, Quixón, què fer?
0: Contes de microbis.
4: La desfilada dels microbis.
0: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
5: Li diré a la meva mare.
6: La Moixiganga.
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
1: La Moixiganga.
6: Ves, quina gràcia.
7: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: Benvinguts al Circ Petit.
8: Obre la porta, man del dimoni.
2: Miro la meva boba.
8: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El gelis fa màgia, no miracles,
3: Doncs quin xororama!
0: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
10: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
11: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
10: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
11: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
10: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Transmeti una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva boca.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Quixot, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
3: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
2: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
5: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
8: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way to make a living, really getting by. It's all taking and no getting. Des de Sant Quirze a tot el món.

0: Sanquirse.cat, radiosanquirse.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirse. Tastet de Radio Sanquirse. En Tastet de Radio Sanquirse se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sanquirse.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirse.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sanquirse i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sanquirse i quan vulguis a radiosanquirse.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva boca.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Quixon, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Pep, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Sanquirze.cat, radiosanquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva boca.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Kitchen, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Ves, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: Benvinguts al Circ Petit.
10: Obro la porta, man del dimoni.
4: Miro la meva bola.
10: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
11: El genís fa màgia, no miracles,
5: Doncs quin xororamà!
2: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
12: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
13: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
14: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
15: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda som solidaris amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze som solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
2: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
1: i a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
5: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
6: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
7: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
6: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

segueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull que em donin cap més premi, em torneu més estúpid i bohemi. I si

0: sisplau!
1: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats!
2: Aixeca't, sisplau.
3: Tranquil, vale?
2: Què passa? T'estàs avorrint o què?
4: Tio, em costa cantar a càmera.
5: Quin sentit té que em xupi a la cara?
4: Posa'm un puto xupa-xup.
3: Ja ho sé, ja ho sé.
2: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
3: Escolta'm.
2: Has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar!
3: Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi. Fem un crit.
0: Oh!
3: No, una mica més.
0: Oh!
3: Tanca els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també, eh? Un, dos, tres!
2: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cerrer l'equip, va! Poquito menos ya y arriba, bien!

Ya, un, dos, tres, ya es un poco.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
3: Miro la meva bola.
2: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà.
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
11: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punicoma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
10: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
11: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
10: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosanquirza.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Aquí no hay aquí no hay otro.
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
1: Sempre al teu costat.

trec la polsa el que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passa. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i quedar-me aterrat.

era el molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passar. Vull fer les coses bé. Estima't.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al

M'han cridat borratxo, jo només s'ha begut suc. Era de pistatxo i algun diu... No, és pistatxo, es diu pastuc.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre, Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. A

Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

nostalgia. Ah.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes?
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta?
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap?
4: Llavors Fix and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
10: i... Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
11: Sí. Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.

passa. I ens diuen que ja ho entendrem. No molesteu, marxeu a casa, que quan us feu grans ja en sabreu. Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Poblejant.
2: Som a tot el país.
1: Poblejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Clica radiosanquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.
2: Sono a la ràdio, m'has tornat a seguir.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, Sant Quirze.
1: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva bola.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Quixón, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Ves, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos per versos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
10: Obre la porta, man del dimoni!
4: Miro la meva bola.
10: El nostre estimat pallasso. Dos, un... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
11: El genís fa màgia, no miracles,
5: Doncs quin xororamà!
2: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Per sentir una mica de música, que ja toca.
7: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Aviam, un, dos, tres, ja deixem tots.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les dues.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

l'omni de fang per sentir que mereixo escoltar-me. Sóc lleuger com les fulles del vent que ballant van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang, al final no té tanta importància ser lleuger.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Fortíssim aplaudiment per la Su.
1: Moltíssimes gràcies a tothom. Merci.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El gelís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: drive-thru. Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
1: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
2: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: ahora sé que la salva.
1: Clica radiosanquirze.cat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera...
7: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
8: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
9: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
10: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
11: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
10: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
11: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
12: Sempre al teu costat,

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Radio Sant Quirze.
7: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 5.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al

0: anem les i fem un nen. I mira que estàs com un tren. No tragui que ja no és un tren.
1: Aquí estaré. És una
2: relació.
3: Tot el dia m'està xinxant.
2: O no?

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: sisplau.
1: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats. Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint, no, què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi la cara? Posa'm un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
2: Escolta'm.
1: Has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar! Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
2: Fem un crit.
0: Oh!
1: No, una mica més.
0: Oh!
1: Tanca els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també? Un, dos, tres!
1: Ja ho tens.
5: Clica radiosantquirze.cat.
6: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
4: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera.
5: Faran sentir una mica de música, que sí, ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

mitja hora escoltant-te m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
1: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
2: La llanterna màgica.
3: Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 367 des dels nostres inicis i 17 d'aquesta desena temporada. Amb la segona entrega de Wicked, el món d'Oz torna a obrir les seves portes amb una magnificència que confirma, un cop més, la capacitat del cinema musical contemporani per reinventar-se sense perdre l'essència. Reprèn el fil narratiu allà on la primera entrega el va deixar, però ho fa amb un to més profund, més ombrívol i, sobretot, més conscient del pes emocional que carreguen els seus personatges. El seu director torna a demostrar un domini extraordinari del llenguatge musical cinematogràfic, equilibrant la grandiloqüència pròpia del gènere amb un pols narratiu sorprenentment íntim. Les composicions, d'una riquesa orquestral notable, dialoguen amb una posada en escena que no té por d'explorar les ombres de la història original. El resultat és un autèntic espectacle de màgia, música i color. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
2: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
3: Teniu un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
2: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
3: Ja hi som tots? Doncs vinga, comencem.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
3: Els orígens de Wicked es remunten a fa més d'una dècada, quan els estudis van començar a plantejar seriosament una versió cinematogràfica del musical de Broadway. Es volia respectar l'essència del relat d'Elphaba i Glinda, però també expandir-lo per aprofitar tot el potencial visual del món d'Oz. La selecció del repartiment va ser un altre punt clau i per a molts fans un motiu de debat encès. La tria de les actrius principals, dues figures que combinen presència escènica i un talent vocal espectacular, va ser celebrada com un encert immediat. Les localitzacions, un equilibri entre escenaris naturals i altres construïts, va donar profunditat al món d'Oz. Boscos humits de tons impossibles, planures que brillaven amb una llum daurada i ciutats que combinaven arquitectura de conte amb detalls gairebé industrials. Els equips de disseny van viatjar arreu per capturar textures que després es fusionarien amb decorats i efectes visuals. Aquesta primera etapa va donar pas a la preproducció, un procés que va aplegar artesans, músics, coreògrafs, dissenyadors i tècnics per construir el món d'Oz peça a peça. Un viatge que va des del rodatge fins al moment en què s'apaguen les llums de la sala i el públic conté la respiració.

En el panorama actual del cinema musical, pocs projectes generen tanta expectació com Wicked per segona. La seqüela, concebuda per continuar expandint un dels universos més icònics del teatre contemporani, exigia un càsting que no només estigués a l'altura del llegat, sinó que el reinterpretés amb una mirada cinematogràfica renovada. La primera selecció es va iniciar amb un procés de tamisat basat en centenars de cintes enviades per intèrprets d'arreu del món. L'equip no buscava només bones veus, sinó perfils en carisma, naturalitat davant la càmera i la capacitat de sostenir emocions complexes sense perdre coherència narrativa. Per al paper del Fava es van realitzar proves específiques que combinaven interpretació parlada. Aquesta part del càsting va ser una de les més exigents en anys. Glinda, al contrari, requeria lleugeresa escènica, precisió vocal i una capacitat gairebé coreogràfica d'expressió. Oh,

La resta del repartiment va passar per una fase de proves grupals. El resultat va ser un conjunt d'intèrprets que, segons els productors, aportaven una cohesió extraordinària. El pes dramàtic de la pel·lícula recau, com era d'esperar, en Cynthia Erivo, que reprèn el paper del Fava Thrope, amb una intensitat que transcendeix la simple interpretació. Al seu costat, Ariana Grande construeix una Glinda Applan sorprenentment madura. Si a la primera entrega destacava l'encant i l'energia lluminosa, aquí afegeix capes de matís que revelen l'evolució emocional del personatge. La seva química amb Erivo és un dels eixos que fa avançar la narrativa i la seva veu, precisa, neta i modulada, reforça aquesta nova dimensió més introspectiva. El contrapunt romàntic i alhora moralment ambigu és a càrrec de Jonathan Bailey, donant vida a Figuero Tigler. També cal destacar el treball de Michelle Yeoh com a Madame Morrible i la figura del màgic d'Oz, interpretat per Jeff Goldblum.

0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: La segona entrega de Wicked reprèn la història just on la primera part la va deixar, expandint l'univers d'Oz amb una ambició narrativa que va més enllà de la clàssica oposició entre el bé i el mal. Més madura i emocionalment més incisiva, es centra en les conseqüències dels esdeveniments que han separat per sempre les destinacions d'Elphaba i Glinda. La desaparició d'Elphaba ha deixat un buit de poder que el màgic i Madame Morrible intenten aprofitar per consolidar el seu relat oficial, mentre Glinda, atrapada en una posició d'autoritat inesperada, lluita per mantenir-se fidel als seus ideals enmig de conspiracions, manipulacions i una opinió pública dividida. Elphaba, viva però perseguida, emprèn una fugida que es converteix en un viatge introspectiu en què el seu poder creix tant com el pes de les seves decisions. A mesura que les trames individuals avancen, Wicked Part 2 construeix un crescendo dramàtic que posa en joc amistats, lleialtats i destins. Figuero, pres entre el deure i el sentiment, esdevé peça clau en l'equilibri d'Oz, i Glinda descobreix que la veritat pot ser tan perillosa com qualsevol encanteri.
2: Take it from a wise old carny. Once folks buy into your blarney, it becomes the thing they'll most hold on to. Once they've swallowed sham and hokum, facts and logic won't unchoke them. They'll go on believing what they want to. Show them exactly what's the score.

La preproducció de Wicked, segona part, va ser literalment la construcció d'un univers. Durant mesos, els estudis es van omplir de maquetes, proves de vestuari, mostres de maquillatge verd en totes les tonalitats imaginables i mapes enormes que detallaven la geografia d'un Oz reinventat. Era fascinant veure com, abans de que la primera càmera comencés a rodar, la pel·lícula ja existia en centenars de dibuixos. Una de les peces més delicades d'aquesta fase va ser el disseny de vestuari. Les robes d'Oz sempre han estat exuberants, però aquí es va voler anar més enllà. Teixits tridimensionals i peces que canviaven subtilment amb la llum, amb tocs futuristes. Elphaba i Glinda, evidentment, tenien col·leccions senceres dissenyades per reflectir l'evolució emocional de cada personatge. Mentrestant, els coreògrafs ajustaven moviments i ritmes perquè els números musicals respiressin una energia nova sense trair l'esperit de l'escenari. Quan tot va estar a punt, el rodatge es va posar en marxa.

answer. So

El rodatge va començar enmig d'un ambient d'expectació palpable. Des del primer dia, el set bategava amb una energia particular, com si cadascun dels qui participaven fos conscient de que estava contribuint a una obra destinada a deixar empremta. Les escenes exteriors van suposar un repte. En alguns casos, el rodatge va portar l'equip a afrontar condicions meteorològiques imprevistes i en aquest punt del procés van començar a circular les primeres anècdotes i curiositats, petites joies que els membres de l'equip comentaven entre rialles durant les pauses. Una de les més comentades va ser quan el vestit del Fava, la seva capa feta amb un teixit especial creat per reaccionar a certes temperatures, es va encongir durant una nit freda, obligant l'equip de vestuari a improvisar un sistema de calefacció portàtil per mantenir el teixit estable. També, uns decorats del bosc, malgrat estar ben acurats, van acabar movent-se pel vent fort, creant un efecte inesperat. El director va decidir incorporar aquesta oscil·lació a l'escena.

0: T'agrada el cinema? La llanterna màgica. La banda sonora de la teva vida.
1: Però no tot van ser improvisacions. Algunes escenes d'acció i vol requerien un treball tècnic molt acurat. L'equip especialitzat en arnesos va dedicar setmanes a assajar moviments que un cop filmats semblaven senzills i fluïts, però que en realitat exigien una coordinació gairebé acrobàtica. Les actrius principals van realitzar elles mateixes bona part d'aquestes seqüències, superant vertigens inicials i sessions d'entrenament exhaustives. En paral·lel, els responsables de fotografia jugaven amb paletes de colors i tipus de llum per poder capturar l'essència d'un Oz vibrant i emocional. Tots coincidien que la pel·lícula havia de tenir una personalitat visual pròpia, allunyada d'altres adaptacions del món d'Oz, però alhora familiar pels espectadors. A mesura que el calendari avançava, tothom començava a veure que l'univers imaginat prenia forma real, i amb aquesta realitat també s'apropava una nova etapa igualment decisiva, la postproducció, on la màgia tècnica acabaria de tancar el cercle.

fate. So be it then. Let all arms be agreed. I'm wicked.

Quan el rodatge va finalitzar, la producció va entrar en la fase silenciosa però absolutament vital, la postproducció. El muntatge va començar amb desenes d'hores de material cru. Els muntadors, que sovint passen desapercebuts, malgrat la seva tasca fonamental, van dedicar setmanes a construir l'esquelet narratiu. Mentrestant, l'equip d'efectes visuals s'enfrontava a un repte monumental. La segona part de Wicked no només requeria embellir el món físic creat durant el rodatge, sinó també donar vida a fenòmens màgics, criatures impossibles i entorns que no podien existir fora d'un ordinador. Es diu que algunes seqüències van requerir més de 30 versions abans de ser aprovades. La colorització també juga un paper essencial. El resultat final, aconseguit gràcies a un treball minuciós, és un equilibri visual que dona profunditat i caràcter a cada escenari.

La banda sonora de Wicked Part 2 va ser, des del principi, un dels pilars emocionals de tota la producció. El responsable musical sabia que havia de caminar per una línia molt fina, honrar les melodies icòniques del musical original i alhora reinventar-les per al llenguatge majestuós del cinema. Les sessions d'enregistrament van començar en un estudi gran i silenciós, on una orquestra simfònica estava preparada per insuflar vida a les noves harmonitzacions. Les cançons, que milions de persones havien cantat durant anys, adquirien aquí una potència renovada, expansiva, que només la gran pantalla podia contenir. També es van compondre peces noves, petites joies musicals creades específicament per a moments que no existien en el musical de Broadway. Durant les primeres projeccions internes, molts espectadors van coincidir que aquestes incorporacions s'integraven amb tanta naturalitat que semblava que sempre haguessin format part de Wicked.

0: T'agrada el cinema? Deixa't il·luminar per la llanterna màgica. La llanterna màgica, amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: La segona entrega de Wicked és un testimoni de la perseverança, la creativitat i la passió col·lectiva que caracteritzen les grans produccions. Des del seu desenvolupament inicial fins al seu impacte global, cada fase reflecteix una atenció obsessiva al detall i un respecte profund per l'univers de Wicked. La química entre el Fava i Glinda, la grandiositat visual dels decorats i la precisió dels efectes, juntament amb una banda sonora que toca l'ànima, converteixen aquesta pel·lícula en una experiència immersiva i memorable. És una obra que aconsegueix connectar amb diversos nivells, el visual, l'emocional i el cultural, establint un punt de referència per a futures adaptacions musicals i consolidant el llegat de la història de Oz dins del cinema contemporani. La segona entrega de Wicked és, en definitiva, un homenatge a la màgia narrativa, a la força de l'amistat i a l'art de crear mons que perduren més enllà de la pantalla. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
2: Not with your eyes, but theirs.

T'agrada el cinema? Deixa't il·luminar per la llanterna màgica. La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Mario Sanquir se presenta. Alimentación saludable especial estiu amb Ana María Leiva.
1: Bona tarda, mussols i mussoles. Benvinguts a l'edició d'estiu del programa Alimentació Saludable. Com ja sabeu, sóc l'Anna Maria Leiva i tot i que fa dies que vam acabar la temporada, us hem deixat preparats uns programes amb una barreja dels millors moments del que portem de temporada. Els convidats que han passat pel programa, receptes ideals per aquest estiu, consells d'alimentació i de tota mena, tot ben barrejat per vosaltres. A veure si us agrada. Vinga, Miquel Àngel, comencem.
2: Al meu costat tinc a la Mercè Porret i Balanyà, que és dietista nutricionista, que viu aquí a Sant Quirze, o sigui, que és una mussola d'adopció. Fa més de 20 anys que passa consulta. Està especialitzada, entre moltes altres coses, en obesitat, nutrició infantil, al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. I avui ens hem proposat parlar d'una qüestió que crec que interessa moltíssim a totes les famílies, i és el tema de l'obesitat infantil. Per tant, si m'ho permeteu, donaré de seguida pas a la nostra convidada i començarem el programa d'avui, que no us ho he dit, que sempre us ho recordo, que som dimecres 11 de juny i són les 6 de la tarda.

0: Bona tarda, moltes gràcies Anna per donar-me aquest espai i poder parlar d'un tema que m'apassiona i també poder ajudar en la prevenció d'aquesta malaltia, aquesta malaltia complexa que és l'obesitat.
1: Les gràcies te les donem de tot cor a tu, des del programa, que saps que som una emissora petita, som una emissora municipal, de part del nostre tècnic Miguel Ángel Bueno, que és el nostre àngel salvador, que ens ajuda moltíssim amb totes les emissions, i particularment de part meva, perquè sé de la falta de temps que teniu totes les persones que treballeu i que teniu família, i us agraeixo moltíssim la col·laboració desinteressada que feu sempre al programa. Per tant, et dono pas perquè ens parlis de l'obesitat infantil i la seva problemàtica.
0: Perfecte, doncs arrencarem. He preparat com una mica un guió on parlarem de números, identificarem què és l'obesitat i també vull aportar alguns consells i algunes propostes de millora. Perfecte. Per tant, si tenen paper i bolígraf podran prendre punts o si no, simplement retenir-ho en el nostre cap i després poder-ho aportar a la família, a la gent que hi hagi a casa.
1: Sí, de fet, de vegades és difícil, ja, tu ja ho pots comprendre per l'edat que tens i que tens criatures, doncs que aquest horari és una mica complicat, però com que poden descarregar el programa, el podcast del programa de la web, llavors tranquil·lament, mentre és un planxa o cuina, pot escoltar el programa, prendre notes amb tota la tranquil·litat. Pues, vol dir que endavant.
0: Perfecte.
1: Som-hi.
0: Jo el que m'agradaria iniciar és entenent que quan parlem d'obesitat, en què ens centrem? I si parlem d'obesitat, l'OMS la defineix com una acumulació anormal o excessiva de greix, que representa un risc per la salut física, emocional i social. Per què m'agrada començar per aquí? Perquè no trobeu a faltar res en aquesta definició? El concepte del pes.
1: El concepte del pes.
0: Som molt encarrilats en el pes, ens fixem molt en ell. Doncs a mi m'agrada aquí ressaltar-ho perquè és algo que tenim consciència i es va treballant també des de tots els àmbits, però nosaltres podem tenir dues persones amb un mateix pes, una paraula una mica més tècnica, un mateix índex de massa corporal, que no és més que relacionar el pes per l'alçada en metres a quadrat, vale? I aquelles dues persones de mateixa altura i mateix pes, i per tant amb aquestes dues dades iguals, presentar una composició on una persona tingui un percentatge de greix més elevat i l'altra persona tingui un percentatge més elevat de massa muscular. Si nosaltres focalitzem en el tema de salut, podem entendre que aquestes dues persones tenen un estat de salut diferent.
1: Diferent, sí.
0: És important la distribució d'aquest greix, també, segons com es distribueix, doncs hi ha un major risc metabòlic, per exemple, si està més envoltant la part abdominal, sobretot quan també es va acumulant els òrgans interns. Però també vull ressaltar el fet de que el greix és necessari. No és blanc o negre, i amb alimentació és molt així, i també a nivell de composició corporal, no? Aleshores, el greix és necessari, però quan hi ha una acumulació excessiva o distribuïda de manera amb un major risc, allà és on hem de posar eines.
1: Es converteix en un problema.
0: Exacte. Igual que el greix a la nostra alimentació, els greixos saludables també tenen que estar present. No hem d'evitar un oli d'oliva verge extra.
1: Exacte.
0: O un grapat de fruits secs, un peix blau. Doncs, un cop hem vist, no, no focalitzar-nos únicament en un pes, sinó mirar també aquesta distribució de greix, podem parlar de números. Jo porto unes dades que estan tretes del Canal Salut, de la Gencat, actualitzades al setembre del 2024. Segurament això ha anat evolucionant, però veurem la tendència. Ens diuen aquestes dades difoses per la Federació Mundial de l'Obesitat, actualment hi ha prop de 1.000 milions de persones afectades arreu del món. I es preveu, a més, que aquesta xifra continuï augmentant fins a gairebé duplicar-se a l'any 2035.
1: És esgarrifós.
0: Sí. Llavors, encara que no estiguin a data d'avui, sent molt optimistes, el que podem desitjar és que no incrementin exponencialment, sinó a poc anem portant aquest control. Per tant, això ens ve a dir que una de cada quatre persones tindrà obesitat. Si volem mirar el nostre territori, Catalunya, l'enquesta de salut de Catalunya de l'any 2022 ens alerta que la meitat de la població de 18 a 74 anys té excés de pes. Aquí engloba, no?, el sobrepès i l'obesitat. Però també són dades que parlem d'un 56,2% dels homes i un 43,7% de les dones. I per no ser feixuga, no?, amb tants números, simplement ja anar-me situant cap al grup de població que fem referència aquesta tarda i veure que, en quant als infants, dintre d'aquesta enquesta de salut de Catalunya, ens diu que els infants amb edats compreses entre 6 i 12 anys, gairebé 4 de cada 10, és a dir, un 38,9%, tenen excés de pes. Si volem afinar una mica més, doncs ens descriu que un 25,2% tenen sobrepès i un 13,7% obesitat.
1: Preocupant.
0: I tant que sí. També ja ho cataloguen inclús com a pandèmia, com una pandèmia complexa i multifactorial. Exacte. Perquè les causes no van com es creia abans, no? Falta de voluntat. No sempre és falta de voluntat, ni molt menys. I és molt més complexa, si no aquesta prevalença no aniria incrementant d'aquesta manera.
1: Les causes són molt diverses,
0: Exacte. Quan creiem que influeix la genètica, no? Perquè moltes vegades diem, doncs és la genètica, tant el fet també a vegades, no?, de deixar-nos portar, no? No puc fer res. Doncs la genètica no ho és tot. Si parlem de números, no?, de dades, ens diuen, pot anar variant, no?, també ja sabeu que això està en continu estudi, però ens diu que més o menys pot suposar un 40 i el 70% de probabilitat de desenvolupar una obesitat. Sí que és veritat que hi ha persones que estan més predisposades, però hi ha altres factors. Un exemple que us vull demostrar, no?, per reforçar aquesta paraula, aquestes paraules, no?, aquest significat, és que hi ha a vegades famílies, no?, que tenen la mateixa genètica, comparteixen fills de la mateixa progenitors, i veiem que hi ha un d'ells que sí que ha treballat els hàbits, no?, hàbits a nivell d'alimentació, avui parlarem, també, activitat física, i es manté en un percentatge de greix corporal, si algú vol, entre parèntesis, pes, no?, saludable, a diferència potser de l'altre. Llavors aquí ens diu i ens reforça que no està tot perdut, tot i que jo tingui aquella genètica. Què també tenim com a causes? La biologia humana. Aquí és com si estiguéssim a l'edat de les cavernes. El nostre cos no evoluciona, no entès que ens emmalaltim d'excés, no de dèficit.
1: Sí.
0: No és fàcil. No és fàcil fer dieta, per això hem de treballar un canvi d'hàbits, no el concepte de dieta com entenem col·loquialment, que és restricció.
1: Sí. Aquí no ens agrada gens, no la solem, dir.
0: Oh, que bé, perfecte.
1: Solem dir canvi d'hàbits i alimentació saludable.
0: Molt bé, es nota que van passant nutricionistes,
1: exacte,
0: per aquí, no?
1: Exacte.
0: I a base de picar pedra. Exacte. Doncs això ho hem de tenir present i llavors també hem de buscar aquest canvi en l'alimentació. Parlant d'alimentació, lògicament serà un altre factor. Aquí a mi m'agrada molt ressaltar i treballar-ho que no és només la qualitat, que és molt important, sinó també la quantitat i com fem aquesta alimentació. Inclús els horaris en els quals mengem.
1: Com cuinem.
0: Com cuinem, exacte. Una altra causa podria ser el màrqueting, i a més centrant-nos, no?, en el grup de població infantil, l'activitat física, el sedentarisme, aquí també entraria la prevenció amb la reducció del temps de pantalles. Les pantalles no ens van bé a l'hora de seure a la taula i acompanyar aquest àpat, perquè el menjar conscient allà serà molt difícil, i a més, perquè ara ho parlarem, però també és un espai de comunicació. I a més, li sumem el tema de la inactivitat, el temps que passo de manera sedentària. La manca de son també és una altra causa, altera les hormones i poden afectar el pes i la regulació de la gana i la patència, o sigui, també és molt important.
1: També és important.
0: Si això associem a les pantalles abans d'anar a dormir, doncs tot és un, no és, ja ho hem dit, és multifactorial.
1: Multifactorial, totalment.
0: Certes situacions i etapes de la vida també, no? Pues aquí destacaríem potser l'adolescència, també pot ser l'embaràs, la menopausa, també malalties, no? I alguns medicaments. A vegades és el risc-benefici i influeixen, però potser en aquest punt no podem fer res, però podem centrar-nos en molts altres. Determinants socials també, no? Habitatge, educació, treball, i també el tema de l'estigma. S'ha de treballar.
1: Uau, això també és una cosa...
0: Això donaria per un altre...
1: Per un altre programa. Sí. Donaria per un altre programa, evidentment.
0: Hem repassat les causes, ens hem posat una miqueta en matèria, no, en aquesta definició en quant al greix, i podríem dir, no, quin és el tractament? Doncs aquí un cop més, el millor tractament és la prevenció. Més val prevenir que tenir que curar, no?
1: Exacte.
0: L'obesitat infantil és un predictor important d'obesitat en vida adulta. Hem d'intentar prevenir no arribar, i si arribem, hem d'intentar també corregir-ho, perquè quan més temps està, més dificultós és tot. Abans de començar amb el tractament i fer una mica de reflexió i tenir eines, com deia, per compartir i poder fer una valoració a nivell familiar, porto tres afirmacions perquè hi puguem reflexionar. A veure què us sembla i què et sembla a tu també, Anna. Està prim i pot menjar el que vulgui.
1: Doncs no.
0: Molt bé, es nota que tu ja ho has treballat molt bé, però a vegades tenim aquest concepte.
1: Sí, és com una frase feta.
0: Exacte.
1: Que a vegades ens solem dir, o solem dir als altres. Sí.
0: Aleshores, bueno, ja som conscients, ho anem treballant, però indistintament de la complexió, necessitem fruites, necessitem verdures i necessitem que hi hagi aquest plat saludable a taula.
1: A taula.
0: També una altra afirmació que us portava és: tinc dos fills diferents, tenen diferent complexió, cert fill pot menjar això, l'altre no, i ja l'etiquetem que porta la part de la genètica desfavorable. Jo he vist famílies, no, que tenen aquest armariet amb l'alimentació per un i l'alimentació per l'altre. Aquí el que faríem és reforçar, no, la mala relació amb el menjar, no? Allà anem fent ja connotacions, no treballem l'acceptació corporal, i a més, això és una cosa que es queda aquí molt a dintre i en edat adulta...
1: I s'han d'evitar les etiquetes.
0: Exacte, un cop més reforçant el que hem dit abans. I també quan decidim, no, com a referents, els nostres actes, no? I diem, doncs, per exemple, ara ve l'estiu, toca posar-se el banyador, doncs avui no sopo. O avui prendré aquest batut, o faig aquesta dieta restrictiva i trec això d'aquí. Quan els nostres fills i filles no estiguin contents, veuran com normalitzat el fet d'anar traient on assalten àpats. Això també és molt important.
1: Pues em semblen molt interessants aquestes reflexions, molt interessants.

0: Mercè, a tu et sembla... Bueno, segur que ho veuràs bé, que és important treballar, després d'aquestes reflexions que ens has fet, treballar els pensaments. O sigui, hem de ser un exemple treballant els pensaments.
1: I tant. Jo penso que, bueno, ja ho diuen, no? Parlen més els nostres gestos que les nostres paraules, no? Les nostres accions, els nostres actes. I jo crec que sí, que ho hem de treballar. I a part també és una oportunitat per, bueno, fer les paus amb aquelles creences, amb aquelles etiquetes, no? Sí. Desvinculants a d'elles. I com en altres camps, no? De l'educació i transmetre bons hàbits, si volem que llegeixi els nostres fills i filles, ens han de veure llegir.
0: Exacte.
1: Han de tenir accés a aquests llibres.
0: Han de tenir exemples.
1: Exacte. Doncs aquí tornaríem. I l'objectiu, doncs, en quant a aquest tractament que anem comentant, no, seria fomentar una bona alimentació i, sobretot, fomentar també una bona relació amb l'alimentació i uns bons hàbits. Consells, no, ara? Consells per fer el canvi de xip.
0: Una cosa tan important.
1: Exacte. Ens ho hem de creure i hem de fer les paus i hem de ser exemple. Les nostres paraules tenen que anar alineades amb les nostres decisions, els nostres fets. Doncs jo he recollit, no, alguns consells, i el primer, posant, no sé, així entre cometes, pesos centristes... Balances que no estiguin visibles, no ens calen les balances. Un mateix ja sap exacte, les sensacions. L'objectiu té que ser la salut, no, i perseguir una bona alimentació, no aquesta balança o aquesta estètica. Tenim que anar més enllà. Implicar-los també, molt important, en la seva alimentació, adaptat a l'edat. Però això de trobar-nos el plat a taula... Clar, venen moltes queixes, però si veuen la feina que don al anar a comprar, identificar els aliments, perquè a vegades ni els coneixen com són.
0: Exacte.
1: Coneixen el carbasson a dintre d'aquella crema,
0: exacte,
1: però no els reconeixen.
0: No l'han visualitzat mai.
1: Exacte. També amb la planificació. Aquí ja anem en temes de psicologia, però diuen que és una acceptació més favorable si tu li deixes escollir, per exemple, el tipus de fruita, no?
0: Mm-hmm.
1: Vols, no és quin postre vols, això,
0: si no ho hem treballat.
1: Pot ser a vegades arriscat, però mira, què vols ara, en fruita de temporada, síndria o meló? Ha sigut una elecció i ho veiem amb uns altres ulls.
0: Clar.
1: No hi ha aliments bons i dolents, aquí és un altre treball intern, i sobretot el que hem de ressaltar és que hi ha aliments que han de formar part del nostre dia, de la nostra base alimentària, i altres els hem de consumir més de tant en tant. Treballar també amb els hàbits de manera progressiva. Més val centrar-nos en un o dos i un cop els tenim ben interioritzats, anar per un altre.
0: Objectius que siguin realitzables.
1: Exacte.
0: I no voler córrer.
1: Exacte. També això ens ajudarà a reforçar la nostra motivació i que ens veiem més capaços d'anar avançant. Treballar també els hàbits, però aquí parlem d'alimentació, però també la planificació, la compra, la cuina, l'activitat física, el sedentarisme, aquests horaris, no? Tot això ho hem d'anar, bueno, dintre del que estigui al nostre abast, anar-ho a poc perfilant. Com ens relacionem amb el menjar? Ja ho hem dit, no? Però això també és molt important, no fer dietes restrictives. Els comentaris que fem, a vegades... ens surten, no? Però això també ho hem de treballar en relació a les altres persones, criticant potser o opinant del seu físic.
0: Sí. A vegades no som conscients, estem en una taula i ens sembla que els nens no escolten.
1: Exacte.
0: I des de ben petits que escolten. I es queden amb allò. I és important no fer el que tu dius, no fer segons quins comentaris.
1: Un altre punt que també jo crec que és interessant és aprendre a gestionar les emocions. Aquí també donaria per un altre programa.
0: Per un altre programa.
1: El tema de la gana emocional, però intentar no tapar-les amb el menjar. La gana emocional en si no és el problema, no aniré més per aquí per no allargar-me, però quan és la meva manera de fer aquella gestió d'aquella emoció, allò sí que hem de tenir altres habilitats que no sigui únicament el menjar. I un altre punt per mi, l'últim, i no per això, el menys important, el compartir, el seure a taula. no únicament ens alimentem físicament, ens alimentem emocionalment, els vincles socials els reforcem, i és un espai per poder també comentar, no?, com ha anat el dia, si aquí hi ha una pantalla, o a vegades també són els horaris, no? Tots, sobretot quan ja parlem de famílies amb nois i noies adolescents, però és que pot ser bo compartir un berenar. No té per què ser un sopar, hem de forçar. Penseu que el fet de compartir un àpat amb família és una bona manera de prevenir un trastorn de la conducta alimentària.
0: Estic totalment d'acord amb tu. Mira, jo en el programa ho repetim moltes vegades. Crec que els nostres oients deuen estar cansats i tot, perquè jo sóc una persona d'edat, sóc una àvia, i sóc molt carrinclona amb el tema de dir que entenc que portem una vida molt estressada, que les famílies, la dona està treballant, el pare, la mare està treballant, falten hores per tot, però jo crec que hem de tornar a cuinar. Jo crec que no es cuina. I aquesta facilitat que tenim d'entrar a qualsevol establiment, en un súper, i veure aquestes estanteries de menjar mig preparat o preparat, que només tens que escalfar amb un microones, i aquella falta de temps que a vegades es té, fa que a vegades es fagin àpats molt insans, totalment insans. Jo també penso que un dia tinguis una problemàtica i diguis, mira, escolta, avui agafaré uns macarrons a la bolonyesa que ja em venen fets, perquè és que arribaré a casa, no tinc ganes de fer el dinar als nens, suposant que els nens no dinin a l'escola, no? Però, i un dia, dos dies al mes, jo crec que tampoc ha de passar res, però tot aquest menjar processat industrialment, si ens poguéssim entretenir a llegir les etiquetes, t'asseguro que ningú els compraria.
1: I tant, totalment d'acord. És més, si després em dona temps, us compartiré alguna etiqueta, però totalment cert. I també afegiria que a vegades tenim la sensació que el menjar saludable, no?, el fer un plat que ens aporti els nutrients, és molt temps.
0: És laboriós.
1: És laboriós i no té per què.
0: És laboriós.
1: Un plat saludable pot ser, doncs, llegum cuita, la netejo, no sé, ara em ve el cap,
0: sí,
1: no?,
0: sí,
1: uns cigrons.
0: Sí.
1: Mig potet de cigrons que els netegem, si fos de manera individual... I em tallo un tomàquet. Aquí tenim un plat saludable.
0: Sí, totalment, i no ha costat res de cuinar.
1: Exacte.
0: I no ha costat res
1: Exacte.
0: De cuinar. Però sí que és veritat que, esclar, sempre moltes oients que m'han trucat i han dit, ostres, és que vostè deu estar jubilada, però jo treballo, tinc dos nens o tinc tres nens, i jo no tinc temps de fer el que vostè predica. I jo sempre poso l'exemple de que jo també he sigut dona treballadora, mare, i que sempre he cuinat, i cuinar a l'antiga usança de les àvies i de la meva mare, difícilment jo comprava un pot de cigrons, jo coïa els cigrons, vull dir que crec que vaig fer un sacrifici important per la meva família, però per mi cuinar és estimar, estimar els meus. Avui tenim una gran sort, els homes també cuinen.
1: I tant.
0: També hi ha homes que ajuden, no que col·laboren, que ajuden. Goita, 76 anys, el meu marit 77, el meu marit era de pagès, ningú li va ensenyar i sempre va ajudar. Però això era una excepció en els temps que jo et parlo, vale? Però ara sí que és veritat que hi ha col·laborador, hi ha col·laboració i també hi ha senyors que els agrada la cuina i els agrada cuinar. I el que acabes de dir, encara que sigui l'esmorzar, si et pots permetre el luxe d'esmorzar o de sopar, perquè els migdies sí que és veritat que la majoria de nens mengen a les escoles, poder-ho fer en família és vital. Jo ho visc amb els meus fills i els meus nets, i és molt important. Molt important, perquè a més que s'acostumin a menjar de tot, amb més o menys mesura, amb més quantitat o menys, però que s'acostumin a menjar de tot. Saps? Perquè ja sabem, el menú infantil dels nens ja sabem quin és. Pasta i rebossat.
1: Sí, sí.
0: M'entens? I el dia que poses verdura i un tallet de peix, arronsen el nas. Saps? I que jo penso que l'alimentació ha de ser equilibrada, variada i el més sana que es pugui. Que després també entra el tema de les economies.
1: Exacte.
0: No? Clar, quan parlem de grasses bones i parlem de l'oli d'oliva, de l'alvocat, dels fruits secs, tres productes que acabem de dir, que són cars, molt cars, i que no totes les butxaques es poden permetre.
1: Totalment d'acord, però, per exemple, quan nosaltres entenem que és una alimentació saludable, ens ressalta que és aquella que ens aporta els nutrients i calories, però sobretot ressalten nutrients. Llavors, aquests aliments són més nutritius, tenen un preu més elevat que altres ultraprocessats, però ja estem aportant sucres, greixos de mala qualitat, estem aportant moltes calories, però molt buides de nutrients.
0: I molts additius.
1: Exacte. Jo, amb tot el que has dit, inclús en el tema d'acompanyar aquests àpats dels infants, volia compartir, no?, perquè hi hagi, quan tinguem aquest temps de reflexionar, qui vulgui, no?, i pugui també trobar llocs amb fonts de rigor, no?, on sàpiga com orientar tot el canvi alimentari. Hi ha la guia de petits canvis per menjar millor, de l'Agència de Salut Pública, la Generalitat de Catalunya.
0: No, la coneixia.
1: És molt completa i està molt bé perquè ens va guiant per anar fent progressivament aquesta millor alimentació, petites coses, i ens dona consells. Si ens costa menjar fruita, doncs ens diu maneres de poder promocionar el seu consum. Ens parla del plat saludable, la freqüència de consum, els consells, no?, que dèiem. Una altra guia que també està molt bé és en relació a l'activitat física. 4 passos per fer més activitat física. També molt important el moviment. Després, en relació a la tarda d'avui, no?, el tema que estem tractant a nivell infantil, hi ha un document, no?, que ens diu també de la Generalitat de Catalunya i l'Agència de Salut Pública, que ens diu gaudir d'un pes saludable des de petits. I ens dona uns consells. Els anomenem ràpidament, sense entrar
0: sí,
1: en detall?
0: Sí, sí, sí.
1: Ens diu, el primer, seran 10, no? El primer, la prevenció comença abans de néixer, no? La importància de l'alimentació dels progenitors. 2, el fomentar la lactància materna, si també és possible. 3, important donar exemple, ja ho hem comentat, no?, a nivell d'alimentació, d'activitat física, els horaris del descans. 4, compartir els àpats amb els infants, també ho hem dit.
0: També ho hem dit, sí.
1: El fet de respectar la sensació de gana. Aquí, més d'una, ens hem tingut que actualitzar aquests avionets, no?, perquè mengéssim, o aquestes distraccions, no?
0: Sí.
1: Hem d'entendre que un nen sa, per supervivència, menjarà i menjarà el que necessiti. El creixement no és regular, la apetència tampoc serà regular.
0: Clar, i no l'hem d'obligar a acabar-se el plat.
1: Exacte, perquè si no, llavors desconnecten amb aquesta sacietat que tenen, aquesta regulació de la gana, i en edat adulta després costa molt tornar-ho a reenganxar. També ens parla d'una alimentació saludable, no?, a base de vegetals, els productes que també hem anat comentant, el com evitar també, no?, aquests ultraprocessats que comentàvem, aquests aliments preparats, que un dia no hi ha problema, però quan és el recurs de dia sí, dia també, aquí ja es va deteriorant la nostra alimentació. Fer una vida més activa, reduir pantalles. Les dietes no són bones, ja ho hem dit, aquí el concepte dieta, com mantenem col·loquialment, no es porta en aquest programa,
0: no.
1: Es porta en el canvi d'hàbits. I el posar etiquetes, que dolentes són aquestes etiquetes.
0: Fan molt de mal.
1: I un altre document, ja per finalitzar amb aquesta bibliografia, no, per trobar, bueno, informació que crec que pot ser útil i que té rigor científic. Hi ha una guia que ha sortit molt recent, no?, que és acompanyar l'àpat dels infants. El que dèiem, què mengem i com ho mengem. Ens guia a l'escola i també a casa. I si em permeteu, aquí n'hi ha 9, faré un repàs. Sí? 1, respectar la sensació de gana i sacietat, per tant, reforcem el que hem comentat. Servir-se poca quantitat de menjar i donar l'opció de repetir. Aquí també ens passa. O jo, per lo menys, jo menjo tot el que hi ha en el plat. I potser tinc la sensació que ja en tinc prou, però està en el plat.
0: Sí.
1: I el malbaratant.
0: A mi també em van educar així. I sóc incapaç.
1: Doncs a vegades el que hem de fer és ja servir una culleradeta menys en aquell plat.
0: Menys, exacte.
1: Animar a tastar els aliments sense coaccionar, frustrar, distreure ni enganyar, però el que dèiem, diversitat a taula. I jo també l'haig de menjar.
0: Clar.
1: Si vull que mengin peix, m'han de veure.
0: Clar.
1: Menjar
0: no,
1: peix.
0: No, no tu t'has de menjar un biquini. Exacte. I el nen un tall de peix.
1: Exacte.
0: Clar.
1: Els aliments no s'han de fer servir com a mesures de càstig o recompensa. Això també és molt interessant, no? Quan nosaltres li diem a un nen, acaba't la verdura i així tindràs aquest flan, què estem fent aquí? Doncs estem reforçant aquell flan, que ja és molt atractiu a nivell de paladar, però és el premi. I la verdura, la pobra verdura, l'estem desprivilegiant, perquè és el càstig per aconseguir el premi. Això és molt important. Tu menjaràs perquè et vingui de gust, no, no com a conseqüència de...
0: Perdona que t'interrompeixi.
1: No, no.
0: Ara m'estàs fent pensar en un càstig que existia, que és a l'hora de sopar. Si no t'acabes la sopa te la menjaràs demà a l'hora d'esmorzar. No sé si avui les famílies, per dir joves modernes, encara fan aquest càstig, perquè era molt dur. Perquè fixa't que si la mare et posava una sopa, una escudella a la nit, era
1: calentona
0: que l'ha de
1: gust.
0: Fer. A l'endemà te la servia tal qual i te l'havies de menjar. Era un càstig molt sever. Molt sever. I jo espero que ara ja no el faci servir ningú.
1: Exacte, no ho sé, totes les famílies, però la idea sobretot seria això, no obligar, però tampoc passar a que donem totalment a l'acció a que ells diguin el que volen menjar. Què passa? És de manera innata. Tenim predilecció pel dolç. La llet materna
0: sí,
1: és dolça.
0: Sí.
1: I tenim aversió pel, per exemple, pels gustos amargs, perquè són verins, no? I llavors parlaríem d'una verdura, hi ha certes verdures que encara són més amargues.
0: Sí.
1: Llavors aquí hem d'anar fent una reeducació de palada. Llavors hem de deixar escollir, però nosaltres guiar, oferir una alimentació saludable. Llavors, bueno, és un treball,
0: sí,
1: no d'un dia
0: sí,
1: ni de dos.
0: Sí, sí.
1: I a vegades els encarrilem, i a l'adolescència també, com és un tema també d'identitat. Exacte. Què ens queda allà? Com moltes coses en aquella etapa, no? De, a casa, que hi hagin uns bons hàbits i confiar que el que hem anat sembrant, cultivant, no? Conreant, doncs, a poc a poc tot es vagi posant
0: tot
1: en el seu camí. Exacte. També, si continuem en aquest llistat, el cinquè punt ens diu fomentar la participació, transmetre valors, hàbits i responsabilitats. Això també és molt important. Deixar temps per menjar amb tranquil·litat, no fer un àpat etern, però les presses, l'estrès, el menjar ràpid, és molt important per regular la sacietat i ser conscients i que el nostre cervell processi a l'acte de menjar. Que no tinguem pantalles, però que també li dediquem un temps,
0: un
1: cert temps. Garantir com a mínim un àpat en família, ja ho hem comentat també, assegurar que tots els àpats siguin sense pantalles, o sigui, estic repetint coses que ja han anat sortint, i mostrar una actitud respectuosa, amorosa cap als infants i entre les persones adultes. Aquests comentaris...
0: Aquests consells són molt macos, però no sé fins quin punt es compleixen. El de les pantalles, perquè clar, els adults també estem enganxats. Clar, com li pots dir a un nen que no es miri la pantalla si el pare, la mare o l'àvia té el mòbil aquí al costat? Saps? Vull dir que és un hàbit que s'ha de treballar, com totes aquestes coses que has dit, en família.
1: Exacte.
0: S'ha de treballar en equip.
1: Exacte.
0: S'ha de treballar
1: totalment
0: en equip. Si no, no te'n pots sortir, perquè és allò del que dèiem, no? De prediques el que no creus. No? Estàs intentant inculcar als teus fills o als teus nets una cosa que tu no fas. I llavors això ho complica, perquè els nens avui en dia són molt i molt espavilats.
1: I tant, i tant.
0: I recullen tot allò que els interessa molt amb ells i el que no els hi pot interessar.
1: Totalment d'acord, i per això penso que és una oportunitat també per nosaltres millorar en alguns aspectes. Hem anat comentant, no?, aquestes causes, hem anat comentant aquests consells, i llavors, no?, vale, i com millorem, no? Tenim aquestes eines, aquestes guies, és bo compartir-ho, segons l'edat, no? Pues compartirem més d'una manera. També la guia Petits Canvis té alguns documents que també estan en la web de la Generalitat, de GenCat, que són molt visuals, per tant també ens permet adaptar, no? Segons l'edat. I llavors, un cop tenim tota aquesta informació, reflexionem el compliment que tenim, no? Amb la nostra alimentació, la freqüència, l'activitat, el sedentarisme, complim el plat saludable, dinar o sopar, freqüència, esmorzars i berenars. Aquesta és una altra, no? Els esmorzars i berenars. Hi ha un altre document, que és Millorem els esmorzars i berenars dels nostres infants, que ens guia una miqueta per aquí. Perquè, per donar una miqueta de descans, no?, en tot el que us estic aportant, us portava unes etiquetes, que també em va molt bé, perquè hem comentat abans, no?, el tema de l'etiquetatge. Potser treballem el plat saludable, veiem, no?, la importància dels vegetals, d'aquells farinacis, proteïnes, per no entrar en detall, sí, no allargar-me, però a vegades en aquest esmorzar, sobretot quan hi ha presses, no?, aquest berenar, doncs, bueno, com a recurs, no?, utilitzem aquests productes que sovint són ultraprocessats. I us volia llegir dos etiquetes d'uns productes ultraprocessats que, sí, que he intentat que fossin no anar el més recargolat, no? Que tingui més coses, però perquè veiem, no? I llavors ens diu un, doncs, que cereals, un producte en si, unes galetes. Cereals, 69%. Després ens diu sucres, oli de girassol, sal, suero, diré en castellà, suero lácteo en polvo, glasificantes, carbonatos de amonio, carbonatos de sodio, leche desnatada en polvo, jarabe de glucosa, jarabe de fructosa, aromas, vitaminas, tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoteico, vitamina B6...
0: Merci, santa, unes galetes!
1: Unes galetes, sí. O una bruixeria, no?, que també és bastant consumida, sobretot en nois i noies adolescents, i també nens. Vaig amb l'etiqueta. ¿Esteu preparats?
0: Preparats.
1: Harina de trigo, agua, grasa vegetal, palma, prealosa, azúcar, levadura, jarabe de glucosa, fructosa, huevo líquido, sal, harina de soja, emulgentes E471, 472, 481, lecitina de soja, dextrosa, gluten, continuo, trigo, leche desnatada en polvo, almidón de patata, estabilizantes E412, jo crec que aporta totes les E's, E341, 406, 407, aromes, conservadors 202, 200, correctors d'acides, més E's, maltodextrines, bueno, tallo aquí, m'he deixat alguna.
0: Jo crec que hem de dir a què t'estàs referint. T'estàs referint, sense dir la marca, a una cosa rodona, com al mig té un forat i que agrada a tothom.
1: Sí. Com no ens ha d'agradar amb tot el que porta? Està molt treballat perquè aquell gust sigui quasi bé addictiu. Això, si ho consumim puntualment, ja, el problema és habitualment. Jo us portava alguns exemples, perquè a vegades passa així, clar, però llavors què fem? És que ja hem anat tant cap a aquest camí que la nostra ment no visualitza altres opcions. I també és així, i em dic que tenim una predilecció pel dolç, doncs aquí hi ha un treball també, una readaptació del gust, no? Això es treballa progressivament. Jo uns exemples us diria que l'esmorzar, i més parlant d'infants, però per tota la població és un àpat important. I, bueno, quines opcions podríem fer, no? Doncs, per exemple, que dèiem, no?, en quant, doncs, els dies que tenen que anar a l'escola, que van a l'escola, doncs podríem fer, doncs, per esmorzar, per exemple, depèn de la gana que tinguin, no?, o una fruita, un got de llet, potser una fruita i un got de llet, o una llesqueta de pa, aquest pa pot anar amb un bon raig d'oli, potser si els agrada la civada, no?, ja sé que és complicat, perquè amb aquells cereals mega ensucrats, però podem afegir-li uns fruits secs, una fruita tallada, fresca, podem afegir un iogurt, no? Podem fer-ho més atractiu i que ens vegi nosaltres també, clar. Aquí
0: això et refereixes al fer l'esmorzar abans de sortir de casa
1: per
0: anar a l'escola.
1: Sí. Si únicament no tenim molta gana i és aquella fruita, o inclús si pot ser, no?, aquell got de llet o aquell iogurt natural, o m'emporto un grapat de fruits secs també, i llavors, per exemple, no?, pensant en mig matí, doncs en aquest cas podríem fer un entrepà, un entrepà que un cop a la setmana, perquè no pot ser pa amb oli i xocolata negra. Un altre dia doncs, podria ser barat o tonyina. Li podem posar també vegetals. Li podem posar doncs, mira, una miqueta de pebrot escalivat o unes olives talladetes. Un formatge fresc o tendre. Pot ser amb tomàquet sucat i oli o el tomàquet a rodanxes i posar-li orenga. Embotits, també. Hi ha diversitats, no, d'embotits.
0: Sí, clar, hi ha qualitats.
1: Qualitats i també, doncs, dos cops en setmana, per exemple, que no sigui cada dia. Ho podem pactar, ho podem planificar també amb ells. I el tema de l'ou. Ara, amb aquesta calor, no sé què dir, tindria que estar ben cuit, però sí, inclús pel cap de setmana que estem a casa. Que hem fet un esmorzar més consistent al matí i vull, doncs mira, a mig matí uns fruits secs, fruita de temporada, no, tenim molta diversitat, no. Ara just...
0: Una carmanyola amb una mica de fruita tallada.
1: Exacte. Un dia ho combinem amb bastonets de pa, un altre dia amb uns daus de formatge o uns fruits secs, i aquí tenim bastanta diversitat.
0: Sí, sí.
1: I en quant als berenars, jo també volia portar avui, no?, una proposta, no?, amb... Aquesta és més bàsica, no? La típica coca casolana sempre serà millor. A mi m'agrada dir-ho, clar, aquesta coca casolana no seria l'opció de cada dia, perquè si estic cada dia menjant això, estic deixant de menjar fruita,
0: exacte,
1: làctics i tal, però podem pactar, no? I a lo millor que diguem, doncs mira, un cop a la setmana. Què podem fer aquí? Doncs utilitzar oli d'oliva verge extra, podem utilitzar farines integrals, podem posar menys sucre o utilitzar, no?, a vegades aquestes receptes amb plàtan o amb maneres d'endolcir dàtils, no?
0: Sí.
1: També m'agrada dir, no deixar-lo allà a la cuina, perquè si el tenim allà a la cuina, cada cop que entrem ens va cridant perquè anem fent talls.
0: Passa com el fuet.
1: Exacte, exacte. Jo l'estratègia que utilitzo és tallo en porcions i es congela. I llavors ja deixo, ja tinc paquetets amb les porcions i tampoc tinc que estar-ho preparant cada setmana perquè dèiem també del temps.
0: Del temps, sí.
1: I com així per avui, no, aquesta tarda de calor, la proposta també de fer gelats casolans. Nosaltres ara tot just hem acabat uns de iogurt i maduixes i ara la meva filla gran ha demanat de mango. Ja tinc els mangos allà. Exacte. Sí que ens podem menjar algun gelat comercial, però això pot ser una bona proposta per, bueno, una tarda així com la d'avui, de calor.
0: Exacte.
1: I una opció saludable, amb,
0: exacte,
1: un iogurt natural i li posem aquesta fruita, doncs, bueno, una manera divertida.
0: Però mira, Mercè, tot el que acabes de dir, que és fantàstic, estaràs d'acord amb mi que necessita planificació i execució, preparar-ho. Si l'adolescent ja té una edat, s'ho pot preparar. Aquí no discutirem, ja s'ho poden fer. Però si els nens són petits i la mare els hi ha de preparar i ha de sortir a treballar, jo veig uns carros de la compra plens de capses immenses de cereals ensucrats, enxocolatats i totes aquestes coses, que amb un got de llet els nens s'ho mengen molt de gust, els agrada, perquè és una dolçaina.
1: Exacte, tu menges sense gana, si tu no tens gana.
0: Però a nivell saludable, a un dia val, però és que hi ha nens que ho esmorzen cada dia, saps? Per comoditat, per pressa, pel que sigui, per economia, no, això no ho valorarem, però estàs d'acord amb mi que tot això, proposar-se fer un canvi d'hàbits poquet a poquet una família vol dedicació.
1: Totalment.
0: Vol dedicació. Estructurar-se quasi els menús de la setmana, saber quan vas a comprar què necessites i no comprar, que a vegades ens n'anem als súpers i portem una llista i sortim amb el doble de la llista perquè veiem que, ai, mira, agafaré això, agafaré allò.
1: No anar amb gana.
0: No anar sense menjar.
1: Totes aquestes coses
0: que són reals. Que són
1: per
0: així.
1: Això ens hem de centrar en un factor. Treballem aquest factor i després anem a un altre.
0: Anem a un altre.
1: Exacte.
0: Vull dir,
1: totalment
0: d'acord. Poc a poc.
1: A mi m'agrada dir que el tema de canviar hàbits, no? Jo quan intento empoderar i motivar, és com aprendre a anar en bici o aprendre a conduir, no? Em requereix de temps i dedicació. No pot vindre un altre. A vegades anem al nutricionista, no?, perquè m'ho faci, però és que si aprenc a planificar, aprenc a organitzar-me, al principi dedicaré més temps.
0: Sí.
1: Per anar amb bici, al principi l'equilibri, la coordinació, però no hi ha més que rodar-ho. I quan ho vas rodant, ho vas interioritzant, i allò ja es torna com una part de la nostra rutina. I allà el temps que hem invertit el recuperem, i quan menys temps tenim, més important és tenir això com, entre cometes, automatitzat.
0: I quan veus els resultats, estàs satisfet.
1: Totalment.

0: Si vols participar, envia una nota de veu a l'equip del programa d'alimentació saludable al 688 90 85 94 688 90 85 94.
1: Bé, Mercè, tots aquests exemples que ens has donat d'esmorzars, aquestes etiquetes, que és important, que ja sé que és molt complicat anar a comprar i poder-se-les llegir, a no ser que siguis una jubilada que té tot el temps del món, em semblen interessantíssims. Què podríem afegir a tot això que ens has dit?
2: El treballar-ho conjuntament amb la família, és a dir, quan ja tenim tota aquesta informació, ens marquem petits objectius, ja ho hem dit, però ressaltar, ens marquem aquells objectius que siguin realistes, que puguem anar veient aquell compliment i, sobretot, estar tots d'acord. Intentem prioritzar. Si es decideix menjar fruita, doncs marquem aquell objectiu i definim-lo bé. El tema de que menjar més fruita, quantes, quan ho farem, com ho farem, no? Anirem a comprar, com ens organitzarem, i és un bon moment també per fer pinya.
1: Clar.
2: I anar tots a una.
1: Clar. I per fer col·laborar els nens amb el que deies, no? Veus, això és un carbassó, això és una esverginia, això és un xampinyó.
2: Totalment.
1: Clar, que a vegades també es fa complicat endur-se els nens a fer la compra, però no és impossible. No és impossible fer-ho.
2: Podem seleccionar, no? Pues que ens acompanyin a la fruiteria.
1: Exacte.
2: O ens acompanyin a la peixateria, per dir
1: alguna cosa.
2: Totalment. Totalment
1: d'acord. Molt bé, molt bé. Quina opinió tens de la fruita seca?
2: La fruita seca, la fruita deshidratada?
1: No, refereixo,
2: el fruit sec com a tal.
1: Sí, l'ametlla,
2: perfecte,
1: la nou...
2: Perfecte, tindria que
1: formar part. I veus, per exemple, parlant de nens ja més petits, a quines edats creus que es pot incorporar amb tranquil·litat? Perquè, clar, quan són molt petits es poden ennuegar...
2: La fruita seca, primer, ressaltaria que té que ser natural o torrada. Aquesta serà la saludable, la salada, fregida, això no formaria part de cada dia. Dintre de la guia Petits Canvis, que ens parla de freqüència de consum, ens parla de més o menys la quantitat és un grapat i ho podem fer perfectament, ens recomana de 3 cops a la setmana a 7, és a dir, que un grapadet pot ser òptim. Quan parlem ja de nutrició infantil, la fruita seca es pot començar a introduir als 6 mesos, però adaptada. Què faríem? Triturada.
1: Triturada.
2: Fins als 4 anys, 5 anys, ja anem cap als 5, també depèn del desenvolupament d'aquells nens, del nen en concret,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: però
1: sí.
2: No podem plantejar-nos a introduir un fruit sec sencer, o no tindríem que fer...
1: No és prudent.
2: Però a partir dels 6 mesos, triturat, incorporar-ho en la seva alimentació, perfecte.
1: Veus, això és una cosa que quan jo tenia els nens petits...
2: Sí, el calendari, no?, d'introducció, tenia que esperar...
1: Déu, I tant. Els ous, què penses dels ous, tant pels adults com pels nens?
2: Els ous penso que és un aliment proteic, molt
1: realment
2: resolutiu i molt fàcil de, per exemple, combinar-los amb vegetals, perquè una truita de carbassó i ceba, per exemple, doncs, bueno, anem introduint aquells carbassó i aquella ceba, no? Els anem a comprar primer, que ens familiaritzem i els anem, i ho anem preparant, i els ous són adequats. La freqüència de consum també ens parla de 3 a 4 racions, parlo d'adult ara, vale?
1: Sí.
2: Un nen s'adaptaria, de 3 a 4 en adult, racions a la setmana, i cada ració són 2 ous. Llavors hem trencat, no?, el que fa temps,
1: els esquemes que hi havia,
2: exacte, de que havíem de comptar-los, sí, que no ens excedíssim,
1: que ens pujaven el colesterol,
2: exacte. Això es va veure en estudis del 2011, que aquest colesterol està emulsionat, bueno, té unes característiques que no s'assimila com es creia abans. Per tant, s'ha obert, no?, el ventall i l'opció de poder-ho combinar.
1: Molt bé. I llavors, mireu, una pregunta que et volia fer, per exemple, quan hem estat parlant de que si una família es planteja un canvi d'hàbits per salut, pel que sigui, pel que vulgui fer-ho, i pensem que hi ha 4 persones, el pare és vegetarià, i la mare i els dos nens fan alimentació convencional, li direm convencional, no? La que fem tothom. Tots, esclar, llavors hi pot haver aquella qüestió de que els nens diguin i per què el pare menja diferent. No crec, si és vegetarià, que els hi faci il·lusió menjar el plat del pare.
2: Bueno, mai se sap.
1: No, a veure, a casa
2: una bona presentació.
1: Vegetarians molts anys i jo he fet plats espectaculars, però
2: sí, sí.
1: Per norma general, hi ha molta verdura, ja. Vull dir, els nens, la fulla verda, com que no els hi agrada. L'obert no els hi sol agradar, val? És com, tenen com un rechaç a l'obert, val? I quan un membre de la família, o dos, el pare i la mare, podrien ser vegans o vegetarians, i els nens fan l'alimentació convencional, com ho gestiones, això?
2: Primer jo et diria que a nivell del plat saludable, els vegetals i les proporcions tindrien que ser pels dos, per una dieta omnívora i una vegetariana igual. El que canviaria és la proteïna.
1: La proteïna.
2: També diria que moltes vegades pot ser similar. Per què? Perquè hem de potenciar molt el consum de llegum. Ens parla també de 3 a 4 vegades a la setmana.
1: Que també les van defenestrar, les llegums.
2: Exacte. I llavors aquí ja tenim molts àpats que ja estaran en comú, no? Si aquella persona és ovolàctia o vegetariana, també prendrà ous. Uns altres àpats en comú. Jo defenso molt el poder unificar aquell menú tot el que puguem. I llavors jo penso que depèn de l'edat de l'infant, no? Se li ha d'explicar i argumentar. I potser ell també, doncs, segons l'edat que tingui, decidir. Una dieta vegetariana ben plantejada,
1: sí,
2: pot ser també saludable.
1: Sí
2: que és veritat que necessitarà la suplementació de la cianocobalamina, la B12, però pot estar
1: bé.
2: Exacte.
1: Doncs mira, no t'ho creuràs, que ens ha passat la tarda, que no em salto l'escaleta, no? La primera escaleta, la segona era el convidat, aquí estàs, i la tercera ens la saltem totalment, perquè ja m'hauré d'acomiadar del programa i acomiadar-me de tu. I sobretot donar-te immenses gràcies, perquè ens has fet una classe magistral sobre un problema que crec que dona per moltes tardes.
2: I tant.
1: Dona per moltes tardes. I el que més m'agradaria és que les persones que escoltin el podcast o ens hagin escoltat avui en el directe plantegessin dubtes i problemes i ens fessin preguntes. Això és el que més ens agrada al programa i és el que més ens costa d'obtindre, saps? Pel que dèiem, perquè la gent està ocupada, perquè els nens s'han de portar extraescolars i amunt i avall. És així, ens portem aquesta vida tan estressada i a vegades preguntarien i no poden, no? Però jo acabo la temporada dimecres que ve, però quan tornem a començar la temporada et torno a demanar que ens dediquis una tarda, que sé que has de fer sacrifici perquè tens família, tens feina, però m'ha encantat tenir-te aquí.
2: Perfecte, moltes gràcies, ja veus que a mi m'apassiona, he omplert massa inclús el programa.
1: No.
2: Però
1: ha estat estupendo, jo penso que ens ha faltat temps.
2: Que bé, sí, tant, doncs ja ens tornarem a veure, és una reveure.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tots i totes.

Doncs fins aquí el nostre especial d'estiu, que esperem us hagi agradat. Durant el mes de juliol, cada dilluns tindreu un d'aquests especials que us hem preparat i que desitjo que us agradin molt. Esperem que estigueu gaudint de l'estiu. Jo ja fa dies que ho faig. Aquest any la salut no m'ha respectat gaire i ara toca descansar i cuidar-se a un mateix i poder estar en forma i preparada per la temporada vinent. Us desitjo un bon estiu, que estigueu tan feliços com us sigui possible i disfruteu d'aquest temps tan meravellós. Bona tarda, mussols i mussoles.

somni de fang per sentir que mereixo escoltar-me. S'agreuge com les fulles al vent que ballant van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang, al final no té tanta importància ser lleuger com...

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.cat.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Som a la Moixiganga. Bona nit, què tal? Com esteu? Comença l'última Moixiganga de la temporada. Oh, però comencen les vacances d'estiu. Bien! Per fi s'acaba l'escola, per fi comença l'estiu. I a l'estiu tenim moltes coses per fer, com per exemple anar de campaments, anar de colònies, anar de càmping amb el pare i amb la mare, o bé fer un gran viatge de la nostra vida. Tot això ho farem durant tot aquest estiu, però recordeu que la Moixiganga torna al setembre. Després de l'11 de setembre nosaltres tornarem amb una nova temporada i moltes, moltes ganes de passar-nos-ho molt bé tot fent ràdio, i m'agradaria pensar que vosaltres escoltant-la. I per ser, doncs, l'últim programa de la temporada, avui escoltarem contes de microbis amb l'Anna i el Roger, i després escoltarem un conte de versos per versos. Avui no hi haurà cançó de bressol, perquè a partir d'ara, a partir d'aquest moment, us podeu anar a dormir l'hora que vulgueu. Per què? Doncs perquè demà no ens hem de llevar d'hora, demà no hem d'anar a l'escola. Bueno, encara sí, perquè s'està acabant el curs i segurament encara heu d'anar a fer els últims exàmens, anar a buscar les notes, fer alguna coseta que encara ens toca fer. Atenció, perquè avui la primera cançó que us posarem va dedicada de l'estiu i es titula La cançó de l'estiu. És una cançó que ens explicarà com hem de fer una cançó de l'estiu. Ara que tenim temps, ens podem dedicar a compondre cançons, per exemple. Doncs vinga, va, que ja ho tenim, la Moixiganga feta i presentada. Abans, però, deixeu-me dir que aquí a la Moixiganga tenim una pàgina web que estarà oberta tot l'estiu. Una web a la qual ens podeu escoltar, continuar escoltant. Per exemple, si aneu a programes sencers, allà podeu escoltar totes les Moixigangues de la temporada. I si us agrada molt una de les nostres seccions, doncs podeu clicar directament a la secció i escoltar només la secció. Com, per exemple, doncs posem Fil de la Poesia amb la Montse Peláez, Contes de Microbis amb l'Anna i el Roger, 100 anys de contes amb el Roger també, o bé el Pauet, també podem escoltar Pauet. I si teniu ganes de jugar amb el pare i amb la mare, tenim els jocs de falda també preparats allà per tots vosaltres. I si us agrada escoltar contes i històries, tenim els contes de la Moixiganga i també tenim el circ petit de la Moixiganga, que és el nostre radioteatre. I aquí, a més, hi trobareu moltes altres activitats, com per exemple pintar, si us agrada pintar, o podeu llegir, que tenim un conte al qual doncs podeu llegir el conte de circ petit. Doncs vinga, va, tal com us he dit, el meu nom és Moisès Bruch i ara mateix comença l'última Moixiganga de la temporada i ho farem amb la cançó de l'estiu del Do Re Mi Fa Bo, un disc molt xulo que us recomanem aquí a la Moixiganga. Do Re Mi Fa Bo. I la cançó ens parla d'això, de com ha de ser una cançó de l'estiu. Què ha de tenir la cançó de l'estiu? Doncs mireu, ara mateix, aquí a la Moixiganga, ho sabrem. Nois i noies, amics i amigues, pares i mares, avis i àvies, comença la Moixiganga. Som-hi!

0: La Moixiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
1: La Moixiganga presenta Contes de microbis, d'Arthur Kornenberg. Amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: Helicobacter pylori, l'úlcera d'estómac. Dintre nostre creix aquest microbi recargolat, que dins del pylor està sempre amagat. L'àcid corrosiu de l'estómac el bitxet resistirà. Fabricarà un potent enzim que el suavitzarà. Aquest organisme ha atacat petits i grans per tot el món durant milers d'anys. En algunes persones, el microbi úlceres pot provocar, que si no es tracten, en càncer d'estómac es convertiran. Es pensava que l'ansietat causava aquesta malaltia, que no s'alleujava ni amb antiàcids ni amb psiquiatria.
1: Em sembla estrany,
0: diu en Roger tot rumiant,
1: que ningú pensés que un microbi podria ser el causant.
0: En Barry Marshall va tenir una pensada admirable i assenyalar l'Helicobacter pylori com a l'organisme culpable. L'any 1984, aquest metge agosarat, molts milers d'Helicobacter pylori es van passar.
1: Això és molt perillós,
0: va dir en Roger. Quan en Marshall es va posar malalt, un antibiòtic va ser el millor remei. La culpabilitat de l'Helicobacter pylori es va provar, fent a la medicina un gran servei. Aquella gran descoberta la ciència va il·luminar i Marshall i Warren el Premi Nobel van guanyar. Avui, amb l'antibiòtic adequat, l'Helicobacter pylori ja pot ser derrotat. Però sense els enzims del microbi, l'àcid ha reaparegut. I si mai puja l'esòfag, causa efectes molt temut. En Roger, a Midnight, pregunta:
1: com podríem impedir que l'àcid càncer torni a causar?
0: Segueix sent un misteri? Ningú no ho ha sabut dir.
2: I fins aquí, Contes de Microbis, d'Arthur Kornenberg, amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: La Xirimoia. No. La Moxiganga. Oh, yeah. La Xirimoia. No. La Moxiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
1: Saps que... El cervell és el centre de comandament del cos. Manté un bon funcionament de les diferents parts i és responsable dels pensaments, els sentiments i la memòria. El cervell està unit a la resta del cos per mitjà dels nervis. Funciona una mica semblant a un cable del telèfon. Envia la informació al cervell en forma de petites corrents elèctriques. El cervell filtra la informació i actua en resposta enviant instruccions a través dels nervis.
0: La Moxiganga. Aquest programa sí que és una ganga.

0: massa pitjor.
1: Amb vas i farem la volta al món.
2: Atenció, nens i nenes! Ara faré el meu espectacle més perillós i espectacular! Pujaré dalt d'una cadira i amb els ulls tapats saltaré enlaire

0: Saps que...
1: la nòria més gran del món és la British Airways London Eye? Dissenyada per els arquitectes londinens David Marks i Julia Barkefield, mideix 135 metres d'altura i un altre tant de diàmetre. Construïda en la South Bank de la capital britànica, va realitzar el seu primer vol a l'1 de febrer del 2000 i al mes següent va entrar en servei regular. Cada una de les 32 cabines, completament tancades i amb capacitat per a 25 passatgers, completa un gir de 360 graus cada 30 minuts.

l'animal que jo poso al capdamunt de tots els altres és el porc. I punt. El porc és noble. El porc és eixerit. El porc és educat. Però està escrit que alguna hora, per fer-me la traveta, n'hi hagi algun de fluixat de la xaveta. Què diríeu, a veure, si algun dia, anant pel bosc, tots sols en companyia, ensopegàveu, quina gran troballa, un porc en una caseta de palla? El llop, veient-lo, es va llepar els llambrots i va dir: aquest porquet ja ha fet a tots. Porquet, porquet, si et plau, deixa'm entrar. No, no, llopet, que ja sé de què va. Bufaré i bufaré i la casa volarà. El porquet suplicava com un reu, però el llop no es donava per cap preu. Cancel·lada, fuet, pernil salat, ves per on, sóc un llop afortunat, va dir-se. I tot i que era un carcamal, va guardar-se la cua pel final. El llop va anar volant, un pèl bolit, fins a trobar, oh sorpresa, un nou convit, una altra casa de porquets lirons, i aquesta era vestida amb branquillons. Porquet, porquet, si plau, deixa'm entrar. No, no, llopet, que ja sé de què va. Bufaré i bufaré i la casa et volarà. I el llop hi va afegir: doncs ves que vinc. Va bufar i rebufar 6 cops o 5. I el pobre porc es va posar a xisclar. Cridava: oh, llop, has fet un àpat ja. Parlem-ne, doncs, i fem un tracte, fa? El llop: suposo que deus dir per xanxa. I en un no res el va tenir a la panxa. Ah, cosa fina, va fer el lloparràs. Però el que jo és de tip no n'estic pas. Ja ho sé prou que se m'infla la tripeta. Però és tan gust saltar-se la dieta. Va arribar a una altra casa a poc, com un ratolí que s'hi acostés per joc. A la casa hi havia tremolós, un porquet arraulit com si no hi fos. Però aquest, el porquet número 3, era llest com cap altre i molt entès. Res de palla, ni branques ni bastons. La casa era feta de maons. No m'aconseguiràs, va dir el porquet. Et volaré, va contestar el pillet. Mira que hauràs de menester un bon buf i no et veig prou sapat, va dir el nap buf. Bufa que bufa, el llop perdia el bleix i la casa seguia allí mateix. Si no la faig volar bufant, va dir, la volaré amb un mètode més fi. Aquesta nit et passaré visita i ho faré amb un cartutx de dinamita. I el porquet, ai, el cafre que n'és capaç, se'n va al telèfon a tot gas i marca el número d'una llibreta que és el de la veïna Caputxeta. Digueu, ella va fer, amb qui parlo? Amb qui? Hola, porquet, com prova per aquí? I el porc cridava, ajuda'm, Caputxeta, et sembla que podries, vermelleta? Esclar, ho intentaré, que ella respon. Què tens? I el porc, un llop que em treu la son. Sé que has tractat amb llops altres vegades i aquí en tinc un que fa unes grans bufades. I ella que diu, ai, porquet estimat, és la meva millor especialitat. Ara em rentava el cap, però és igual. Així que el tingui sec, vindré amb un salt. De manera que al cap d'una estoneta arribava la valenta Caputxeta. El lloparràs, que en té una gran sorpresa, se la mira amb uns ulls grocs com maionesa. Ell, que s'esmola aquells ullals punxents, i la bava li cau entre les dents. De nou, la Caputxeta s'enriola, es treu de la faldilla la pistola i li apunta també aquest ull esquerre, i d'un sol tret el deixa estès a terra. El porc, mirant per la finestra, fa un crit. Molt bé, heroïna Caputxeta! Porquet, mai no et refiïs de gent dupa, com aquesta dameta que fa pupa. La Caputxeta, avui ho he descobert, té 2 abrics de pell de llop, ben cert, però per fer viatges veig que té un maletí de pell de porc, també.

avui, que és l'última moxiganga de la temporada, toca donar les gràcies a tothom qui ens ajuda a fer la moxiganga. Des de l'equip de Sir Petit tenim en Joan Sidera, Jordi Terrades, Jordi Canal i Mònica Torra. Equip de la moxiganga amb les seves seccions, com a poet tenim en Jordi Terrades, com Andreu Cistella, en Joan Sidera, posem fil a la poesia amb Montse Peláez, contes de microbis, Anna Bruch i Roger Garros, i 100 anys de contes amb el Roger Garros. Dir-vos també moltíssimes gràcies a totes les emissores que emeten la moxiganga setmana rere setmana. Ràdio Balsareny, Ràdio Bon Matí, Ràdio Sant Padó, La Veu de Navàs, Ràdio Sant Fruitós, Ona Codinenca, Ràdio Cubelles, Ràdio La Selva, Ràdio Gelida, Ràdio Esparreguera, Ona Digital, Ràdio Mollà, Ràdio Barberà, Ràdio Puigcerdà, Ràdio Castellterçol, Ràdio Cabanes, Ràdio Balaguer, Ràdio Vila, Ràdio Joventut, Ràdio Caliu, Ona 359 i també des d'on fem la moxiganga, des de Ràdio Sant Quirze. Moltes, moltes gràcies a tots per aquesta fantàstica temporada. 16 temporades portem ja al vostre costat i us diem que al setembre tornarem aquí a la moxiganga amb moltes, moltes ganes de passar-nos-ho molt bé. El meu nom, Moisès Bruch. Esperem retrobar-nos al setembre, quan comenci l'escola. Bon estiu a tothom!

0: sempre al teu costat. Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio San Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirze.cat.
3: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
4: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
3: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
4: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
3: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
5: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit. Amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
0: Clica radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera...
7: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Clica radiosanquirza.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat

0: mundo pasa. I ens diuen que ja ho entendrem. No molesteu, marxeu a casa. Que quan us feu grans ja en sabreu. Creu-te el teu vers i aquesta farsa. Però fa temps que no entenc.
1: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, Sant Quirze. En Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
1: Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
7: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
7: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
8: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze, Ràdio.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: preguntes per a mi.
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
1: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
3: Les muntanyes exultants, una campana, ja sé un lloc que fa ser matlet. Les reixes

0: Ràdio Sant Quirze. Oh, yeah. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
1: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
8: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: es cuestión de...
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Oh, yeah. Sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.
2: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

soon. Why so hard to be?

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga!
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga!
7: Ves, quina gràcia!
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
7: Ràdio Sant Quirze.
8: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
9: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Dip check. Fantasia.